0: In 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 703, climb heading 190, vector to final approach course, maintain 7000.
1: Heading 190, 7000, vector to final climb at 703.
0: Speedway 251, reduce speed to 190 knots.
2: Speed 190 knots, Speedway 251.